En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

want to end.

impuls teu, ha estat un impuls teu, el que ens ha fet fora del palau dels déus. A les seves portes fetes d'or i joies, tot envoltat de neu. Set déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols un impuls teu, i han tancat les portes

trobat res meu. He fet una passa, ara és un llarg viatge. He conegut a tanta gent. Un impuls teu, res més, un impuls teu. I ara rimo llunes.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank,

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, Bolívar,

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Hola, bones, gent del Som Terra. Doncs sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. I no res, ens trobem actualment a les acaballes de la Verema, una de les veremes més ràpides que recordem de del celler La Gravera. El que sí que és el rècord de la verema més temprana. És una verema que hem començat el dia 12 d'agost, tenint en compte que jo vaig arribar al celler La Gravera el 2016, només han passat 10 anys, només, però en aquests dos anys nosaltres vam començar el dia 25 d'agost, pel que s'ha adelantat més de 2 setmanes. Així que el canvi climàtic sembla que cada any ha anat una mica més aviat, una mica més aviat, fins a un any que hem arribat a rècords històrics. Ja està, ja estem a les acaballes, ja s'han acabat tots aquests dies de llars mostrejos, perquè nosaltres ens toca cada setmana i cada dia anar passant per les parcel·les recollint mostres i anar veient com va evolucionant. I això ho fem d'una forma molt senzilla. Has de passar, has de tindre uns punts de mostrejos suficientment elevats com per a que siguin representatius, diguéssim, i has d'agafar sempre de la part de dins de fora, del mig, de dalt i de baix, perquè no té el mateix nivell de sucre un raïm a la part alta que a la part baixa. Ara el pròxim dia que aneu al súper, ja sabeu, heu d'agafar un raïm de dalt, un de baix, un del mig, i dir, a veure quin m'agrada més, i aquell serà el que haureu d'agafar. I no res, ja llavors ens hem passat tot l'estiu anar mostrejant, i què passa? Cada vegada, quan verem una parcel·la, aquesta ja no l'has de mostrejar. I ara ja estem a l'última parcel·la, només ens queda una parcel·la de Monastrell, i amb això haurem acabat la verema 2026. Així que fantàstic, fantàstic. A sobre els paràmetres d'això, per si algun dia voleu fer el vostre vi a casa, els paràmetres que nosaltres mirem són el grau, que el grau te'l solen donar un grau probable, una cosa que es diu Brix, llavors fas una transformació a unes escales que te'n transformen, per un altre cantó hi ha el pH i per l'altre l'acidès. Què passa? Que l'acidès decau, i quan l'acidès cau, el pH puja, perquè cada vegada se te fa més bàsic el grau del rei. I això és important perquè quan l'acidès baixa de 4,5 més o menys, ja saps que aquell raïm no continuarà pujant el grau, que és el sucre que es transformarà en alcohol. Així que és important anar fent mostrejos periòdics. En el nostre cas és cada 2 dies mostregem una altra vegada la parcel·la, i així tenim un escalat de com aquesta va evolucionant. I ja està, i ara ja estem netejant les caixetes, ja només guardant les que ens falten, recollint els carros, netejant tisores, recollint tot el que durant aquest mes i escaig hem estat patint, perquè penseu que la verema és el nostre frenesí. En un mes, mes i mig, recolectem la fenya que ens ha costat un any sencer. Així que res, ara tornar a ficar ordre una mica a les nostres vides, al tornar a començar l'escola amb els que tenim canalla, acabar, mira, nosaltres enguany hem fet festa major, que jo sóc d'Almenar, i cada any és el tercer cap de setmana de setembre, i aquest any he pogut gaudir de la festa major perquè només mos queda una parcel·la i encara no està, així que fantàstic. I no res, ja ara ficant-nos una altra vegada al dia i a començar ja a preparar la campanya 2027, que sembla que acabes una i ja has d'empalmar l'altre, perquè has de començar a fer treball de sol, has de fer començar a preparar coses, així que no ens dona temps d'avorrir-nos. I res, espero que hagueu tingut una bona sortida d'estiu i una millor entrada d'inici de col·legi, quasi quasi de tardor, que ara ho entrarem, i una forta abraçada. Vinga, adéu.
1: Som Terra, amb Pili García. Doncs avui al Som Terra, converses low d'aquelles que ens agraden, amb el Francesc Laguant. Ell és president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i és un economista especialitzat en temes agraris amb una llarguíssima trajectòria professional. De fet, forma part de l'IRTA, del DARP, de l'ICEA, que és la Institució Catalana dels Estudis Agraris. És autor de diversos llibres, de molts assajos, i del darrer, Dos agricultures, les dues necessàries, del qual volem parlar avui. Francesc Reguant, benvingut. Com anem? Com va tot plegat?
2: Bon dia, molt bon dia. I del que hauríem de parlar, o podem parlar, és de la presentació del llibre Dos agricultures, les dues necessàries.
1: Una presentació que ja es va fer doncs, en la primavera aproximadament, no? A Barcelona, però que ara arriba a Lleida. El Francesc Reguant, doncs, com dèiem, ha fet aquest llibre Dos agricultures, les dues necessàries, que deies que és un encàrrec.
2: Podríem dir que sí. És Cajamarca que va intentar, em va suggerir que fes aquest llibre. Uh-huh. Sí, sí. Jo suposo que prové el seu interès de que havia escrit amb Lorena Ferraz un altre llibre que es diu Cuits pel clima, que és, bueno, és una mica diferent, però és un altre llibre sobre doncs, que Hamar em va demanar a veure si volia escriure-ho. En aquest cas és en castellà.
1: Exacte. No, bueno, l'hem catalanitzat a nosaltres el títol, però... És un llibre que serveix per trencar mites, no? Amb una pregunta que ens deixa una mica sobtats, que és, podem alimentar el món sense destruir-lo? Pam!
2: Sí. Bueno, nosaltres creiem que es pot alimentar el món sense destruir-lo, però sense fer tonteries. Aprofito ja per ser absolutament crític amb algunes de les actituds dels nostres polítics avui. Per exemple, ho lamento, però destruir 600 hectàrees de regadiu a aquestes altures per posar-hi plaques fotovoltaiques és una barbaritat. Doncs el llibre parla de coses com aquestes. Sí. O sigui, he posat aquesta cunya, diguem-ne, crítica, perquè és un fet recent que ha passat els que estem en aquest sector ens costa molt d'entendre que hi hagi tanta insensibilitat sobre un tema que és clau per la nostra vida, que és l'aliment. Ahir, i aquests dies estic parlant amb un urbanista conegut i internacionalment conegut, i no vull dir el nom per no complicar, i aquest senyor que ve de Xina, que ve de tota una sèrie de... Diu, no entén, ell no entén que el que és important als Estats Units és important a la Xina. Aquí, això sigui un tema a menys tenir. Uh-huh. Aquí se li ha parlat d'aliments, però si els aliments estan al supermercat, no sé per què ens hem de preocupar. Doncs el llibre aquest vol valorar això, però d'una manera. Resulta que Catalunya és un país molt complicat en quant a producció d'aliments. Tenim moltes muntanyes, les muntanyes no permeten fer una agricultura competitiva, tenim molt poca aigua, per això que, diguem-ne, posant en crisi la poca aigua que tenim és tan greu. Però llavors el llibre diu dues agricultures, les dues necessàries. O sigui, per què dues agricultures? Perquè n'hi ha una que no podrà competir. Dius, bueno, doncs que pleguin. Vull dir, si no poden competir, que pleguin. Diu, no, és que si pleguen, destruïm el país. És a dir, aquesta agricultura que està localitzada en aquests llocs que són molt amplis, aquests llocs de dificultat, vull dir, aquesta agricultura la necessitem. Necessitem que allà hi hagi gent que ens estigui conservant el territori, que ens estigui valorant el nostre paisatge. En fi, vull dir, si nosaltres no fem res, tindrem un país només de boscos impenetrables, dels que es aniran cremant i no tindrem... és a dir, perdrem la vida, la vitalitat de la nostra ruralitat, Vull dir, en fi, i perdrem aliments, perquè, esclar, els aliments es poden produir en molts llocs, però també els llocs amb dificultat. I aquest llibre vol donar alternatives a tot això. I la idea és que són dues agricultures. Diu, home, diu, perquè fins ara només hem parlat d'una. D'una que si està al costat del riu i té un... Vull dir, llavors és competitiva i si no, no ho és. Doncs aquesta imatge l'hem de trencar. És que n'hi ha una que la necessitem, que són una agricultura molt, molt més... Normalment amb empreses molt més grans, molt més preparades, tecnològicament més avançades, i una altra que fins ara ha fet el que ha pogut, però que hem de canviar aquesta imatge perquè estigui davant de la tecnologia, de la innovació i de la producció i que treballi, vull dir, amb altres estratègies. I quines són aquestes altres estratègies? Doncs que miri el món d'una manera més ampla. O sigui, aquesta agricultura ha d'estar vinculada al medi ambient, a les necessitats del medi ambient, a conservar aquest medi ambient. Aquesta agricultura ha de ser font de plaer per al conjunt de la... És a dir, ha de ser un lloc on el turisme sigui una possibilitat de negoci d'aquesta pagesia, tota una sèrie d'estratègies d'ampliar la seva producció a tota la cadena. És a dir, s'estan fent una sèrie d'iniciatives a Catalunya que van en aquesta direcció. Poso l'exemple de Singulars. Singulars és actualment una iniciativa nova que, bé, ha d'intentar, que li costarà molt, tindrà moltes dificultats, però és l'intent de que aquesta agricultura pugui aguantar amb aquest marc polièdric que és agricultura, paisatge, medi ambient, gastronomia i turisme. Aquest és la força que té aquest llibre.
1: Com sempre, els seus llibres, farcits de dades, no, són assajos, doncs això, plens d'economia, plens de dades. Podríem dir que és una mena de full de ruta, si algú l'agafés com un full de ruta, si algú s'interessés per fer-ho?
2: Sí, jo penso que ho és. Penso que ho és. I, o sigui, però, atenció, el llibre diu diverses coses. Una, que ens hem d'unir. O sigui, que tota aquesta agricultura ha de sumar. Ha de sumar. La dimensió... de vegades, diguem-ne, s'ha fet unes polítiques des de la Unió Europea que contempla, diu, els petits els donarem una mica de caritat, no? Els donarem unes puces d'ajut. No. O sigui... No és la dimensió el que hem d'ajudar. No és la petita dimensió el que hem d'ajudar. El que hem d'ajudar és els que tenen dificultat física per poder produir en condicions. Perquè aquest és l'element essencial. Diu, escolti, aquest senyor, allà en aquelles muntanyes del Berguedà, diu, aquest senyor no podrà competir. Doncs donem-li recursos de tipus d'estratègia. O sigui, donem-li recursos de forma de produir en aquesta visió més àmplia i donem-li també, paguem-li el servei de que estigui allà defensant el territori. O sigui, i aquest és una mica el conjunt del que demanem o del que proposem en aquest llibre. O sigui, unes estratègies noves per defensar aquesta agricultura en dificultat.
1: un llibre que desmenteix mites, doncs, com dèiem abans, des de la rigorositat, parla de sector estratègic infravalorat, de canvi climàtic, d'aigua, com ens avançava abans, també, bé, una mica també lligat al canvi climàtic, però és que l'aigua ja requeriria un episodi propi, no? I aquestes polítiques agràries millorables. També està pensant en la futura PAC?
2: Sí, hi pensem i proposem. Fa poc, precisament, he participat en un debat. Les nostres propostes potser no s'aplicaran ara, però hi ha de començar a fer base per entendre les coses d'una altra manera. Nosaltres defensem que la PAC s'ha d'orientar bàsicament a aquesta, a la dificultat. O sigui, per què hem de subvencionar una agricultura que ja és competitiva? Hem d'anar a subvencionar, a ajudar a l'agricultura que volem que hi sigui. És que volem, necessitem, la societat necessita que hi hagi agricultura a tot arreu. Perquè això, inclús estem parlant del mosaic territorial, és a dir, que els boscos estiguin compartits amb agricultura, ramaderia, tota aquesta idea és coincident amb aquesta voluntat de apoyar l'agricultura en dificultat. És aquí on hem nosaltres de dedicar recursos. Dius, però això, per què hem de dedicar recursos?
1: Però si no vindran fons d'inversió, no? I faran rendible.
2: No, pel nostre benestar. Clar. O sigui, perquè nosaltres necessitem que quan anem al Berguedà tot allò estigui en condicions, el paisatge s'hagi conservat, perquè hi hagi algú que estigui atent, llavors que no, puguem, diguem-ne, treure tenim uns boscos, tenim quasi el 70% del nostre territori és boscos i no els explotem. La forma d'explotar-los és aquest paisatge mosaic, que hi hagi una agricultura que el sosté, que hi hagi una activitat forestal que sigui capaç de treure benefici econòmic de tot això, i aquesta és algunes de les idees que estem defensant. Per tant, la PAC la volem orientar cap a la dificultat. És una idea que potser costa d'entendre, perquè dius, bueno, no, la dificultat és un fet objectiu. Diu, miri, és que inclús, proportat a l'extrem, ni diguem-ne, es creen uns criteris de suport, independents de que un ho demani. O sigui, diu, escolti, si vostè tira endavant una explotació ramadera o agrícola aquestes terres de muntanya, nosaltres l'ajudem. O sigui, aquest és el criteri. Dius, home, per què l'hem d'ajudar? Doncs l'hem d'ajudar pel nostre benefici. L'hem d'ajudar pel bé de l'equilibri del nostre territori.
1: Doncs, Francesc Reguant, gràcies per ser-hi una vegada més. Una abraçada molt gran i enhorabona per aquesta feina, per tots aquests estudis i bé, que tant de bo ens escoltem tots i totes.
2: Doncs moltes gràcies a tu, Pili, i a vosaltres en general. Moltes gràcies.
3: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra. Rocío López, la nostra secció de haikus. Deixem enrere l'estiu i, per tant, què ens portes avui?
4: Pues mira, hola Maria, bon dia.
3: Bon dia.
4: Havia pensat de que parlem molt de haikus i potser hauríem de parlar una mica de a on ens estem ficant, no? Perquè parlem molt, haiku, un poema, pam, pam, i no ens adincem ben bé, vull que entenem tots, perquè jo també ho estic entenent, a mesura que ho vaig dient aquí, doncs com que m'ho he de preparar, jo també cada cop ho entenc més. Entenem a on ens estem ficant, perquè així després ens serà més fàcil a l'hora de poder fer el nostre haiku, o de poder sentir-lo, o de poder interpretar-lo. Doncs avui direm que el haiku és quelcom més que un poema, i direm que no és un simple poema de 17 síl·labes organitzades en 3 versos de 5, 7, 5 síl·labes respectivament. Almenys no és un poema tal i com entenem a Occident on l'autor o l'autora expressa els seus sentiments fent ús d'un llenguatge figurat o metafòric. Segons Basso, és el que està succeint en un determinat lloc en un instant concret. Ho sabem. Segons Siki, el nucli del haiku és la manera en què allò real arriba fins a nosaltres sense la mediació del pensament. Cap procés de raonament ha de florir a la superfície. O sigui, segons Vicente Aya, és el que entra pels sentits i no pas per la raó. Per tant, es podria dir i es diu, perquè tota aquesta gent que hem dit i molta gent més diu, que és un camí, una manera de passar per la vida. És una composició en la que els sentiments del poeta no s'han de manifestar. L'ull que mira allò que és objecte d'un haiku és impersonal, un ull sense subjecte, despullat del jo. Aquest jo es limita a donar testimoni del profund misteri, juguen, que ja ho sabeu, o encant del món. És per això que ara us portaré una mostra d'un poema clàssic nostre i un haiku clàssic seu per veure com nosaltres utilitzem la diferència.
5: Molt bé.
4: Llegirem un del Martí i Pol preciós. Aquí no estem parlant de lo que és més bonic ni més lleig. Senzillament és per veure la diferència i que nosaltres entenem de què parlem quan parlem de haikus. D'acord? I diu el mateix. Diu això, perdó. Estén la mà i no hi ets, però el misteri d'aquesta teva absència se'm revela més dòcilment i tot del que pensava. Això diu el Martí i Pol, i parla de misteri i parla d'absència, que són dos conceptes que també estan molt considerats en el haiku. I ara mirem com ho diu Kawasaki Isa. No diu el mateix, però a veure si vosaltres enteneu el que jo també. De no ser-hi tu, massa gran seria el bosc. Està parlant d'absència, està parlant de misteri, sense utilitzar aquestes paraules, i ho està dient en 17 síl·labes. Ho veieu? És per veure la diferència. Tots dos, per mi, són...
5: Pràcticament diuen el mateix, no?
4: Bueno, o se podria entendre, no? Que els dos tenen el mateix sentiment de partida, no? Per un expressa el sentiment i l'altre no l'expressa, no?
5: Exacte.
4: Això seria. Després he volgut portar també una rima del Bécquer, perquè, clar, pues, les rimes pues, és el que és, també són poemes curts i dicharacheros, i, bueno, i per veure la diferència, encara que sembli que se puguin semblar més, la diferència que hi ha. Diu el següent. La gota de rocío que en el cáliz duerme de la blanquísima azucena es el palacio de cristal donde vive el genio feliz de la pureza. Toma ya. Más azúcar no puede haber, ¿no? Y bueno, m'encanta, a mí el Bécquer m'encanta tota la vida. Y ahora os llegiré un de la Chillonie, que no es que siguin coetanis, però bueno, un del segle XIX, l'altre del segle XVIII, i diu el següent. Embesar de la flor vermella, la rosada no és més que aigua. No? La diferència de concepte, no? En la forma de fer un poema o de fer-ne un altre. No vol dir això que no tinguin sentiments, els poemes, no? els haikus, perdó, perquè també hi ha haikus que es dediquen o que ens ensenyen la compassió que senten per allò que veuen. Per exemple, aquest, junto al camino, el gorrión a sus pies aún respira.
5: Wow.
4: I així ho deixaríem, espero que us hàgim aclarit una mica o veure una mica la diferència que entre una cosa i l'altra. No volem fer més pesat perquè si no ens atabalem. Així en poqueta dosis jo crec que estarà bé.
5: Ha estat perfecte, Rocío.
4: Sí?
5: Jo com a inexperta dels haikus he pogut entendre, no?, quina és la diferència entre una poesia convencional que estem acostumats a llegir, no?, o a estudiar,
4: sí, sí,
5: i la diferència del haiku. He de dir que sonen molt... Són molt bonics, no?
4: És per això,
5: són curts,
4: no sabem
5: què
4: té.
5: Són curts i és com que...
4: Sí, què
5: entren
4: té, què
5: més
4: té,
5: fàcils
4: què passa,
5: que
4: què té això, què té això que m'ha emocionat tant, què té, no? És algo increïble. Pues tot això és el que volem fer en aquests quants programes ara d'inici de temporada, per dir-ho d'alguna manera, per tenir clar on ens endinsem, no?
5: Molt bé, pues Rocío, molt bé. Doncs gràcies per aquests haikus i ens trobem a la propera.
4: Molt bé, gràcies, Maria.
6: Continguts en xarxa.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer en la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris dels propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre aquí a Catalunya, que es presenta una altra vegada molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores del matí tenim núvols baixos, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Alguna boira baix i fondalades del Bages i també alguna vila costanera del Baix Empordà trobem aquests núvols baixos. Però el matí es presenta molt assolellat amb l'arribada de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols que tenim enganxats a la costa s'aniran trencant, esqueixant, i deixarà una tarda molt més assolellada al conjunt del país i amb unes temperatures que en conjunt es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent, aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
1: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, posa així punt i final a la seva carrera judicial amb 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Peinado tanca així una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. I aquí a casa nostra, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi Som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi Som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
3: Hacemos la conmemoració con dos llambordes, a la Carme Claramunt i al Josep Mercader i Llagostera.
2: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: El cantant del grup banyolí Germà Negre dirigirà el Somni Estereofònic. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El cantant de Germà Negre, el banyolí Adrià Dilmet, dirigirà la sardana Somni Estereofònica a la Coco de Sant Martirià 2026 a la plaça Major de Banyoles. Aquest és el programa 506 i tenim més titulars. La competència de cobles organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les cobles Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana. I Caçà de la Selva estrena una àliga a la seva faràndula i en compon un ball per a cobla. L'escoltem. Tornem a Banyoles. Aquest any, la segona ronda de la Coco, la competència de cobla, serà de sardanes estrenades a la competició entre l'any 2000 i el 2010. I el concurs de sardana esportiva de Sant Martirià acollirà els campionats Gran A i Gran B infantil a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. L'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines rep menció d'honor que atorga l'Ajuntament de Sant Feliu per commemorar el 25è aniversari de l'entitat. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la copla a l'octubre passa per Banyoles, i així us ho expliquem. El Foment de Banyoles ha anunciat que el banyolí Adrià Dilmé serà el director del Somni Estereofònic 2026. L'espectacle que posa el punt i final a la competència de coples, la Coco, serà a les festes de Sant Martirià el proper 25 d'octubre, diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, i aquest somni sonarà a les 8 del vespre en punt. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Selvatana en una jornada dedicada íntegrament a la música per a coble. La sisena i última ronda és precisament aquest somni estereofònic que cada any es converteix en un dels moments més esperats de la festa major, i quatre coples envoltant la plaça, els llums apagats i centenars de bengales enceses entre el públic transformen l'espai en un gran escenari de llum i música. Situat al centre de la plaça, el director coordina les quatre formacions i guia una experiència que ha esdevingut una de les imatges més emblemàtiques de la festa major de Sant Martirià i també del sardanisme arreu del país. El Somni Estereofònic és una proposta singular que no té equivalent a cap lloc més. La interpretació simultània de les quatre coples sota una única direcció musical, sumada a la participació activa del públic, converteix aquest acte en un espectacle que és irrepetible i que viurà a la plaça major de Banyoles el proper 25 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, aquest somni. A més, des de l'any passat, la baixada de bèsties fa parada a la plaça Major perquè la faràndula banyolina i el públic que es dirigeix cap a barraques també puguin gaudir d'aquest somni. La presència d'Adrià Dilmé a la festa Major anirà més enllà de la direcció d'aquest espectacle. Ara en parlarem. Però qui és Adrià Dilmé?

Doncs és aquest que canta. Adrià Dilmi Vilanova és mestre, músic i activista cultural a Banyoles. La seva trajectòria professional se situa en la intersecció entre educació, música, cultura popular i participació comunitària. És músic i membre de Germà Negre, una formació banyolina dedicada a la recuperació i reinterpretació de la música tradicional i popular dels Països Catalans, amb un estil de folk pop-rock. I en l'àmbit educatiu ho exerceix de mestre a l'escola Camins de Banyoles, on desenvolupa especialment projectes vinculats a l'educació musical. També forma part de l'equip de treball del projecte Canto Tacassà, una iniciativa dedicada a la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni musical de tradició oral de les comarques gironines. La seva participació en el projecte connecta la seva experiència com a músic amb l'interès per a la transmissió de la cultura popular. També participa activament en l'organització i conceptualització de les activitats de Festa Major de Sant Martí Dia de Banyoles a través de la seva comissió de Festa Major.

0: amb el que ja ho torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Doncs bé, ell serà, Adrià Dilmé, qui dirigirà el Somni Estereofònic d'aquest 2026.
3: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: I anem a seguir repassant el programa sardanista de la Festa Major de Banyoles, una de les festes majors més sardanistes de Catalunya, perquè té molts punts. Comença el programa sardanista dissabte 24 d'octubre amb una ballada, doble ballada de sardanes i dansa a la Plaça Major a partir de 2:45 del migdia, amb la Sol de Banyoles i la Principal de Banyoles, una ballada dedicada als compositors banyolins, i on a 1:45 hi haurà la interpretació de la dansa de la Filosa de Banyoles a càrrec de l'Esbart Font Coberta. El programa sardanista seguirà a les 5 de la tarda des del Barri Vell amb la Rua de Festa Major i actuacions de les seccions del Foment, amb la participació de les coples Bisbal Jove, La Magnífica, que és una copla creada d'oc per a aquesta Festa Major, la Principal d'Olot i la Principal de Banyoles i la Sol de Banyoles. També la Rua des del Monestir fins a l'Ajuntament parant a la Plaça Major per gaudir de la faràndula, que és molt extensa a Banyoles. Hi haurà també una actuació de l'Esbart Font Coberta i la colla sardanista Nanúfars i la colla bastonera Paltrux. El programa sardanista seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 11, també a la Plaça Major, amb el 86è concurs de colles sardanistes que organitza el Foment de Banyoles, que acull aquest any Campionat de Catalunya en categoria Gran A i B i també l'infantil, a més del territorial i les colles lliures. La copla serà la Ciutat de Girona. I a 4:45, aquesta mateixa plaça, la Plaça Major acollirà aquesta competència de coples, que ja hem explicat abans, amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal, la Principal de Llobregat i la Salvatana. Una competència on la primera ronda seran sardanes per escoltar, la segona aquestes estrenades entre el 2020 i el 2010 a la mateixa Coco, la tercera ronda serà de sardanes d'estrena d'aquest any, atenció que la copla que guanyi aconsegueix 1.000 euros, cada copla ha de proporcionar una sardana d'estrena d'un compositor de la casa, i a la quarta ronda hi haurà sardanes obligades. A la cinquena, sardanes balladores, ben balladores, i la sisena és aquest Somni Estereofònic a partir de les 8 del vespre a la Plaça Major. El programa sardanista segueix dilluns 26 d'octubre a 11:45 al Pavelló de la Draga amb el concert de la Festa de la Música per a Copla, l'únic concert a Catalunya de tres coples estable, diguéssim, cada any que sigui així. En vam parlar ja la setmana passada perquè el Foment ja va avançar aquesta programació del concert i hi haurà les coples Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal i els Mongrins. Les sardanes, dilluns 26 d'octubre, el dilluns de Festa Major, el dilluns de Sant Martí dia, seguiran a les 5 de la tarda a la Plaça Major amb una triple ballada de fi de festa amb la Principal de la Bisbal, la Ciutat de Girona i els Mongrins. Aquesta és la programació sardanista pel que fa a la Festa de Sant Martí dia de Banyoles, que es va avançar aquest dissabte a la tarda a la Plaça Major de Banyoles, i nosaltres avui n'hem fet aquest recull. Escoltem ara la sardana Somni de Manel Cederra i Puigferrer, càrrec de la copla, la Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc. És una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1945. L'escoltem.

0: Això era Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
1: Connexions al territori.
0: Comencem aquestes connexions al territori a Torroella de Montgrí, perquè aquest diumenge tot el dia l'agrupació sardanista Continuïtat va celebrar la 62a edició de l'Aplec de la Sardana de Torroella, la plaça de la Vila, amb les cobles, la principal de la del Llobregat, la Maricel, i la principal de Cassà. Al matí va haver la participació de colles infantils i juvenils convidades. Al migdia van celebrar un dinar de germanor i també hi va haver-hi concurs de colles improvisades. Torroella de Montgrí encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I també l'agrupació sardanista Azert va celebrar aquest diumenge tot el dia el 53è aplec de la Sardana de Terrassa a la plaça Vella, amb les cobles Sant Jordi i Mil·lenària. Hi va haver sortejos i també concurs de colles improvisades. I per acabar, aquest dimecres ha estat el dia gros de Festa Major a Calella i la cobla, la principal de la Bisbal, ha ofert una ballada de sardanes dins del recinte de la Fira de Calella i l'Alt Maresme a la tarda, concert i ball. Tanquem aquestes connexions amb Minerva, que és la patrona de la Festa Major de Calella, una sardana que dedicava a Calella, el 80è aplec, en aquesta ocasió, el 2007, Tomàs Gil Membrado, i que escoltem a càrrec de la cobla Marinada en el disc 80è aplec Pairal de Catalunya 2007, Sardanes Calella, volum 3.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
1: I Casa de la Selva ha estrenat una àliga a la seva faràndula i n'han compost un ball per a copla. És la música de Robert Vázquez i Júlia Vilà, que mai abans havien compost per a copla. Ens han explicat la llegenda de l'àliga, que ara mateix us l'expliquem. I és que diu la llegenda que el déu egipci Osiris va rebre l'encàrrec de guardar un ou molt preuat en un racó del planeta. I quan va passar per les Gavarres es va parar perquè va veure que la gent se les estimava molt i les cuidava moltíssim. I va pensar que mai estaria més ben cuidat que allà. I aleshores el va deixar, però constantment l'anava a veure. I per això casa té uns gegants egipcis que recorden aquest déu egipci que feia visites a les Gavarres, l'Osiris, al costat de casa. Fins que un dia aquest ou el va trobar una pastoreta i com que era un ou ben curiós perquè era gran i daurat, va decidir mantenir-lo en secret però anar-lo cuidant. I va arribar un moment que la pastoreta el cuidava de nit i l'Osiris de dia. I així l'ou estava sempre vigilat. Però aleshores va haver-hi un dia que els dos es van trobar i l'ou es va moure. L'Osiris li va dir a la pastoreta que sabia que l'havia estat cuidant i li va dir que el cuidés ella i que el dia que aparegués una corona a casa seva volia dir que l'animal que en sortís de dins estava preparat per prendre una decisió. Si es posava la corona, volia dir que es quedava a viure al poble que l'havia acollit i si no se la posava, l'Osiris el tornaria a buscar per emportar-se'l a Egipte. Divendres passat, durant el cremat de la festa major petita de Cassà a Santa Tecla, l'àliga va aparèixer amb la corona posada. Això vol dir que es queda al poble. Robert Vázquez és un dels dos autors que compos aquest ball de l'àliga per a copla en declaracions del Coplejant.
2: El repte de fer la cançó de l'àliga de Cassà ha estat interessant, complexa i tot un repte. Primerament perquè has de fer una cançó que integri tots els elements dels gegants de caçar que són egipcis, més tota la tradició popular de caçar. I quan fem una cançó d'aquest tipus sempre la pensem sobretot a fer-la amb gralles. En gralles perquè és el nucli musical, és el nucli musical dels gegants i perquè ells ho puguin tocar. Quan fem l'arranjament també el fem pensant en gralles i banda, evidentment, i tota la percussió que hi comporta. Durant aquest procés que hem anat fent la cançó, juntament amb la Júlia, ens van dir que s'havia d'estrenar per copla. Ostres, aquí el repte és majúscul perquè jo mai havia fet res per copla. Doncs, esclar, t'has de posar al dia dels instruments, tessitures, tonalitats a tots els instruments de copla. I aquí vull agrair molt al senyor Lluís Bofill, de la principal de Cassà, que m'ha ajudat molt i hem pogut fer, doncs, això, un arranjament per copla de la cançó Horus, l'àguila de Cassà. La veritat és que és un repte molt bonic, molt gratificant, i si a més agrada, imagina't.
1: No tots els pobles poden tenir àligues a les seves faràndules, només aquells que han tingut favors o privilegis d'algun rei, i és el cas de Cassà. L'àliga és l'animal més noble de la faràndula que s'encarrega de les misses i els oficis solemnes. No surt sempre i no en totes les ocasions porta la corona posada, que es reserva pels moments més protocolaris i més especials. Anem a escoltar aquesta cançó, aquest ball de l'àliga nou, aquesta àliga nova de Cassà que s'estrenava aquest cap de setmana. Horus, l'àliga de Cassà de Júlia Vilà i Robert Vázquez, a càrrec de la copla, la principal de Cassà.

0: Això era Horus, l'àliga de caçar, de Julià Vila i Robert Vázquez, la nova cançó de l'àliga de caçar.
1: L'agenda.
0: Vinga, fem un recull dels actes de l'agenda de la setmana que ve. Les ballades les trobareu a la web de Som Sardana. I comencem a dimecres 30 de setembre perquè a 6:45 hi ha la conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles a la Biblioteca de Tordera. I encetem l'octubre, divendres 2 d'octubre, perquè a 8:00 hi ha concert de sardanes i música per a Cobla Martorelles a la Vinya amb la Cobla Sant Jordi. Dissabte 3 d'octubre arriba la plec sardanista de la Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, edició 52 a partir de 5:15 de la tarda i a 9:15 amb les cobles Reu Jove i Vents de Riella. I dissabte que ve també a 6:39 a plec de la Sardana de Montgat al Parc de la Riera d'en Font amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Dissabte 3 d'octubre també a 10:00

de Fra Garí, amb les cobles Sant Jordi i Marinada, al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. I aquesta setmana destaquem. Doncs la sardanada de Balaguer, que arriba divendres 2 d'octubre i fins diumenge. Doncs divendres 2 d'octubre a partir de les 10 de la nit hi ha revetlla de la sardanada amb el pregó d'aquesta sardanada de Balaguer a partir de les 10 amb la Copla Juvenívola de Sabadell, una ballada a la plaça del Mercadal. I dissabte 3 d'octubre a 4:45 de la tarda comença la cinquena sardanada, el cinquè aplec de la sardana de Balaguer, amb les cobles Mediterrània, la principal del Llobregat, i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a la plaça del Mercadal. Al vespre d'aquest dissabte 3 d'octubre, a partir de les 10 de la nit, concert d'aquest cinquè aplec amb saxo, cobla i cabaret amb Mercè Martínez i Jordi Paulí amb la cobla Mediterrània al Teatre Municipal de Balaguer. Mentre l'esperem, aquesta sardanada, escoltem la sardana que estrenaven l'any passat, Les Fades de Hollywood de Marc Timón. Aquest any per cert estrenen a Pitu Chamorro i a Anna Abad. Però recuperem aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timón, a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem i tanquem l'agenda.

0: coplejant.cat.
1: I aquesta setmana us portem una recomanació que hem recuperat del programa del concert de la Festa de la Música de Cobla de Sant Martirià, i és que una de les cobles, la principal de la Bisbal, interpretarà l'obra lliure de Francesc Assú, Random, i avui la podem escoltar aquí al programa, en aquesta ocasió amb una gravació de la cobla Montgrins. És una obra per a cobla del gironí Francesc Assú que estrenava el novembre de l'any passat al Festival Masquefa Sona Bé a l'Anoia, un concurs de música per a cobla reconvertit d'un temps en un concert bienal a càrrec interpretat per la Cobla Montgrins, on l'organització capitanejada per Jordi Tomàs encarrega dues obres per a cobla. Doncs bé, l'any passat, a la 12a edició d'aquest festival, estrenaven a Francesc Assú i a Martí Delgado, professor i alumne, respectivament, de fet. Avui escoltem aquesta obra de Cassú que va decidir titular Random, un concepte, podríem dir, contemporani de la generació Z, que és un anglicisme que, per traduir-lo al català, podria ser un adjectiu relacionat amb quelcom aleatori, inconex, estrany o inesperat, fins i tot, que sembla improvisat, fortuit, casual, arbitrari. I és que l'obra, tal com ens la definia l'autor, és una passejada aleatòria per la rítmica sud-americana per un museu fictici, on hi ha petits interludis que representen els seus passos pels passadissos, i cada sala és un ritme llatí diferent. Hi ha bachata, hi ha samba, hi ha bossa nova, hi ha molts ritmes llatins. Cassú ens confessa que quan va explicar aquesta alegoria al seu fill, ell li va etzibar: pare, que Random. I aquest concepte li va semblar molt adient com a títol. La podem escoltar a càrrec de la cobla Montgrins, és Random, una obra lliure de Francesc Assú.

0: Això era Random, la darrera obra lliure escrita per Francesc Assú.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Política.
0: I avui us hem d'explicar que l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines ha rebut la menció d'honor que atorga l'Ajuntament de la ciutat de Sant Feliu de Codines per commemorar el seu 25è aniversari de l'entitat. L'entrega es va fer en el marc de l'acte institucional de la Diada, en el qual l'Ajuntament va fer entrega, com cada any, de les mencions d'honor a diferents associacions i persones que s'han distingit per la seva tasca al municipi. De cara al futur, l'entitat afronta aquesta nova etapa amb optimisme, diuen. La junta directiva es troba actualment en procés de renovació amb la incorporació de membres més joves que han de garantir la continuïtat del projecte sardanista durant els anys que venen.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb un altre tema de Germà Negre, que és la cançó de les mares, un tema on la tenora hi és ben present i està fet amb la trompetista i cantant Alba Caret. És ben bonic aquest tema que nosaltres fem servir per acabar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok i a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Govern central, Sumar i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè no compleix, segons diu el consistori, els requisits legals indispensables. Jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui la retirada forçosa per edat del magistrat als 72 anys d'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Parlem també d'agricultura, i és que les activitats agràries, ramaderes i pesqueres van registrar durant l'agost un total de 61.195 afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, la qual cosa suposa un rècord en la sèrie històrica disponible per qualsevol mes de l'any després de créixer un 2,4% en comparació amb l'agost de l'any passat, segons informa el govern en un comunicat. I no deixem de parlar d'agricultura perquè avui arrenca una nova edició de la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra a Sant Feliu de Codines, a la comarca del Vallès Oriental. Ens ho explica des d'allà, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
2: Entre avui i demà hi haurà més de 50 parades, moltíssimes activitats durant els dos dies i també inclouen més propostes pels més menuts i el ja tradicional concurs de carbasses i fruits gegants amb l'entrega de premis el diumenge a 2:15 del migdia. Més enllà d'això, un dels plats forts d'enguany torna a ser el show cooking d'avui la tarda amb Jan Fargas, cuiner de les voltes i col·laborador al Tot es mou de 3CAT. Dani Fonoll, president de l'entitat Amics de la Carbassa, ho explica.
3: I el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo.
2: Tot plegat en una fira que amb els anys ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor.
1: I en els esports, en futbol, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Totes dues a la primera meitat del partit, els gironins s'han col·locat provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme d'havanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'Estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
6: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
5: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

Acabem d'escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, la capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar l'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

Havanera del Mareny, o també és coneguda com a Havanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pec Jimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'havanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

Tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per al grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

Hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta Habanera Baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras. És Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia a Mosqueteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que el podem dir ja castellanes, de Castella Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parranboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb l'ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín i Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

com seria Pamplona si tingués mar? No sé on irien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Ah, segurament a mar no. Continuarem anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ja tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista

descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

Acabem d'escoltar de Passión Vega aquesta cantant que va néixer a Madrid però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta a manera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Aquesta va per les prunes d'Aragó.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i també el de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Néstor Tassun, es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest nou decret d'habitatge. I en successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. I en plana cultural, Palamós s'obre durant tot aquest cap de setmana a una nova edició de la Festa de Cultura Digital Tecnofan Party. Es fa a la nau dels 50 metres del municipi empordanès i l'entrada és gratuïta. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: Entre les principals novetats d'aquesta edició de la Tecnofan Party hi ha una zona de VR Laser Tag, la Retroland, simuladors i consoles d'última generació. També la Karaoke Band, que incorporarà un ampli catàleg de cançons amb temes de sèries d'anime tan populars com Bola de Drac, Arare o Shinshan. Pep Martorell és president de Palamós Tecnofan.
3: La gent que composa l'associació són friquis de la tecnologia i trobem que ens agraden un ventall de coses molt gran, des del cosplay i recuperació de màquines antigues, informàtica de lo més actual, amb realitat virtual, i com ens agrada tot és el que portem aquí a la nau, perquè així pot agradar a qualsevol, de qualsevol edat.
2: El públic que s'acosti a la nau dels 50 metres de Palamós també podrà reviure els salons recreatius amb màquines arcade i pinballs, provar consoles de diferents generacions i descobrir alguns dels grans clàssics dels videojocs de PC a la zona retro.
1: I acabem amb els esports en futbol. Ahir, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek a la primera meitat. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur

0: Cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
1: Els gossos han de fer les seves necessitats.
0: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
1: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
0: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
1: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a la informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament, posteriorment, després de ser robada. Marxem ara fins a Canet de Mar, al Maresme, que retorna al segle XIX durant tot aquest cap de setmana en motiu de la Fira Mercat Modernista. Enguany la temàtica central girarà al voltant de la gastronomia. Ens ho explica des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
2: Tant avui com demà, carrers i places del municipi es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història de la vila, com ara el castell de Santa Florentina. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
3: De fet, estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre.
4: Sí.
3: S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure, doncs, encara al passat, podríem dir, dels propis modernistes.
2: Des de l'organització animen els assistents a vestir-se d'època per fer una immersió plena a l'època modernista.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete. Gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Doni Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I encara en futbol, la selecció espanyola debuta avui a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a partir de 3:15 contra Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallacks, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret de l'habitatge per evitar desnonaments i que no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, també es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. I aquesta nit, una de les caminades més participades del Mollet del Vallès, la caminada nocturna de Gallecs. L'organització denuncia un any més les no inscripcions de molts dels participants en aquesta marxa. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La 24a caminada nocturna de Gallecs tindrà lloc aquest dissabte al vespre amb un recorregut d'11 quilòmetres que passa per l'espai natural protegit de Gallecs. Josep Soler, del Club Muntanyenc Mollet, ha explicat que any rere any l'entitat topa amb el mateix problema. Gairebé la meitat dels participants fan la caminada sense pagar l'inscripció. Els props de 1.100 caminants inscrits hi afegeixen unes 800 persones més que s'apunten a la marxa sense inscriure's, amb el perjudici econòmic que això suposa per l'organització.
3: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure.
2: La marxa finalitza al centre de Mollet amb una botifarrada popular.
1: Tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Girona per 2-0 davant l'Albacete.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
2: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
1: Jordi?
2: Sí.
1: Hola.
2: Sí. Tenim, sembla que tinc un problema de comunicació.
1: I què fas?
2: Espera't.
1: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
3: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
1: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
3: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
1: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
3: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
1: Déu-n'hi-do, home,
3: fa... És que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
1: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
3: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Però és que el 59, d'això fa molts anys... Molts anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
1: tot,
3: ja, eh?
1: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
3: Sí. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que vam fer.
1: És enviar què és un impactador?
3: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç doncs, de poder-se veure des de la Terra una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
1: Això el 59, eh? Si van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
3: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, la mateixa Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
1: Clar, és una cosa molt vetusta, no? Molt...
3: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
1: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
3: Sí,
1: perquè,
3: sí,
1: clar,
3: sí, sí,
1: no, el cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
3: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. Clar. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
1: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, amb la memòria d'aquell moment.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren, no eren Windows.
1: Ja, ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí, sí.
3: Exacte, exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer doncs una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
1: Sense fotografiaven... persones, eh? Això eren sí. Només mecàniques, diguem.
3: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar. I això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrar allà, no?
1: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
3: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser doncs, una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
1: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
3: Sí, sí, és que no tenia ni punyetera idea
1: de
3: com era.
1: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
3: Sí, sí, sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar doncs, tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
1: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, sí. Diguem, eh?
3: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, que és
1: del que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
3: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
1: No sé.
3: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
1: Ho tens a tocar
3: i tu no baixaràs.
1: Punyeta, eh? Quin greu.
3: Punyeta. Sí, sí, sí. Però bé, és l'Apollo 11, eh?
1: L'11.
3: N'hi van haver 10, abans.
1: Sí, sí, sí.
3: N'hi van haver 10.
1: Perquè recordem que, de fet, ells, quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si és el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
3: Sí, sí, sí. I eren tots militars, eh? Tota aquesta gent, eren pilots. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
1: A veure.
3: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
1: Ah, mira, veus?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
3: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
1: Ah, mira, veus? Ho saps mai?
3: Sí, ara, algun dia? Sí. No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
1: Vas fent la piqueta i anar
3: sí,
1: fent,
3: sí, sí. Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? és factible, no és factible, perquè, esclar, estem parlant del 1969, hi vam arribar.
1: Sí, sí.
3: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
1: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'hi ha anat més a la Lluna, no? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
3: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
1: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius, és a dir, a part d'astronautes que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11, eh?
3: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
1: A veure.
3: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
1: Que es va cindir de la Terra, no? I és el mateix material.
3: Es va cindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Gaia. Es veu que aquelles roques... composicionalment són molt similars a les de la Terra.
1: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això, de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar, i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80, ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
3: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
1: Ai, quasi bé, eh?
3: I era, no, però ja era això, era el que volien
1: fer. Era la idea.
3: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
1: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
3: Sí.
1: Una mica té a veure amb això.
3: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn, Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
1: Sí.
3: És a dir, són coses que es veien, que
1: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
3: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home hi ha anat, deixem-ho aquí. Anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les missions xineses han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
1: O sigui, per tant, hi són. La conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Sí, que farà unes fotos, que curiosament...
3: Bueno, és que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
1: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta, dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
3: I esclar, l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant. La ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. Tenies els soviètics allà escoltant. Els soviètics no ho han desmentit pas, eh?
1: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
3: cas. I els convenia.
1: Els primers, que... Sí, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, bé, aquí mirant. Estava, vull llançar una branca, una, vull trencar una llança, perdó, en favor de, dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart. Gràcies,
1: hòstia,
4: gràcies a Ridley Scott, per tant...
1: Sí, sí, sí, és veritat.
3: Jo, que a favor dels biòlegs, et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
4: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
1: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
3: Sí,
4: sí, sí. Sí.
1: Veus? Fixa't.
3: És un problema, eh?
1: Sí, bueno, fa de... sí, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses. Sí.
4: L'important és embrutar coses.
1: Sí, sí, sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns-ho això una mica.
4: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànime, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
1: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
4: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
1: Apassionant.
4: Sí, sí. No arriben mai, perquè a Correus, bueno, té un problema amb el carter, però ho passarà. Podem parlar.
3: Però el dia que les rebis, veuràs.
4: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
1: Ah, però què, massa gros, què vol dir massa gros?
4: Massa gros, molt gros, molt.
1: Molt gros, una cosa molt gros. Tremenda que no es pot explicar.
4: Sí, sí, sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
1: Ah, ep. Que és una... però, perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
3: La 17, sí, ja no sabré. No
1: la 17 o la 18, eh?
3: Però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
4: No, la 20. Que la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ah, aquí hi havia consens.
4: Sí, sí, sí, sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
1: Val.
4: Tot això...
3: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
4: Sí, sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi ha construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que... en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que remetia a un tipus de construcció.
1: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
4: Sí.
1: D'aquesta pareidòlia que van dir, ah, però això s'assemblava i tal,
4: sí.
1: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
4: Sí, això anava...
1: En realitat és mentida.
4: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
1: Ah, ojo!
3: Oh.
1: Mira, sí, sí, veus?
3: Ostres, el van trobar.
4: Sí.
1: El van trobar, i el tio llarg, ho explica, eh?
4: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sona el nom, és el primer astronauta, el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
1: Vale. O sigui, fora de la nau, vols dir,
4: sí,
1: que va,
4: sí,
1: sortir.
4: Vull dir que és un personatge real històric. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
3: Ah, femení.
4: i que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
1: Sí, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
4: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada. Sí, això,
3: sí,
4: amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, a Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
1: Sí, home.
4: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell... Va muntar una mica el xou aquest, van anar a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i va, se li va escapar de les mans i... Bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
1: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
4: Sí, William Rutledge no ha acabat de aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
1: que
4: tenia,
1: no
4: tenia
1: ell, o...
4: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita. Suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat
1: que... Va recollir cable, que es diu, no?
4: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
1: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
3: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer.
1: Uh-huh.
3: I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
1: Entre altres coses, sí. Entre altres
3: sí.
1: coses, sí.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
1: Sí, home, prou. Sí, sí.
3: Sòlides.
1: Sí, sí.
3: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna.
1: Uh-huh.
3: Començo per una que no és sòlida, però és una evidència que és... Tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
1: Sí, hem dit al principi, sí, sí.
3: És un... Al llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
1: Déu-n'hi-do. L'altre, què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
3: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
1: Ah, ostres, imagina't, molt recent.
3: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirem quatre coses. Bueno, no, ja s'ha fet això.
1: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per a alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
3: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
1: Ah,
3: cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
1: Poc o molt en tenen.
3: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
1: Ah.
3: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
1: Ah,
3: no és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquelles tèlfugues que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
1: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt, i com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
3: Sí, sí, sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar.
1: Uh-huh.
3: No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
5: Sí, correcte.
3: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist doncs, que aquestes distàncies tenen
5: per trigonometria,
3: de metres,
5: no?
3: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
5: Ja.
3: Yeah. Com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
5: Clar,
3: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
5: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
3: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
5: No.
3: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu...
5: Veus, això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
3: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
5: Veus?
3: Sí.
5: Això, clar, perquè això no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no? I per tant...
3: No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. A més, et diuen, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre. Sí, aquí la Terra és blau, per tots els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera. Per això no veus color.
5: Clar.
3: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares a aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
5: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
3: Sí,
5: clar.
3: I allà, diguéssim, que a més el sol, l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veu ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
5: Que no n'hi ha.
3: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I fum.
5: Clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema. Correcte.
3: Sí,
5: l'oxigen s'encén. Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
3: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no, per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
5: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé
3: no,
5: qui la veu.
3: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que es volen referir. Quan estan plantant la bandera, que els veus amb un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
5: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
3: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
5: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que, doncs, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
4: Sí, sobretot hi ha dues línies. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
5: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell moment, perquè està mirant-ho tot el món, a més.
4: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són dos minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
5: Segur.
3: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
4: Doncs bé.
5: De seguida hi ha nervis.
3: Sí, hi ha molts nervis.
4: Això, aquest tall de dos minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal, perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes, han dit que just aquells dos minuts els van eliminar
5: de la gravació
4: i de la missió, perquè són els dos minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
5: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
4: Sí.
5: Vale.
3: Quan tothom, tot el món els estava escoltant,
4: Sí.
3: Just en aquell moment.
4: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, pareu un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests dos minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa, que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu, això, vosaltres.
5: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre, o...
4: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11,
5: sí,
4: que s'emetia a tot el món, ells, diguem, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard,
5: uh-huh,
4: i que ells en directe i automàticament, des de Houston, transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món.
5: Uh-huh.
4: Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que et diria, cinematogràfic. Gràfic. Eren 45 bobines.
5: Estem parlant de l'any 69,
4: Sí, sí. Imagina't, bueno, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, ja que a vegades que pateixes per si perds l'USB. El que va passar, el 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, anirem a fer farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
5: El material original, diguem.
4: El material original, gravat en SSTV, d'això.
5: Home, devia estar fet caldo, poter.
4: No el van trobar mai.
5: Ah, hòstia. Clar, llavors, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
4: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat.
5: Uh-huh.
4: I després, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que no ho hem trobat.
5: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
4: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
5: Ah, hòstia. Ah, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir,
4: Sí, però clar.
5: La qüestió és que els dos minuts se sap que va desaparèixer la comunicació.
4: Sí,
5: que hi va haver un blanc, diguem.
4: Sí. En tot cas, el Nofsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions en els seus propis arxius. Vull dir que, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA, accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que, en realitat, les naus dels Apollo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
5: una mica rebuscat, però...
4: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
5: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
3: És la... mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
5: Ja veus?
3: Un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això, què és això? Això és...

0: observatori Guilaterra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
1: És com un radar, això, diguem, però amb llum.
0: Això
1: com un sonar, no?
0: Sí, sí, sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
1: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
0: Clar, i és un mirallet que si dispares el làser et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir, clar, més clar. Clar,
1: sí, sí.
0: Clar,
1: i això, Pamplona, no? Si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
0: Sí, sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
1: I barat no ha de ser?
0: No és barat.
1: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador, conservador del Museu d'Invents Estrafolaris, Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
2: Què tal?
1: Què dius? Com estàs?
2: Doncs molt bé, aquí estem, aquí sí? No, jo a Roses, no.
1: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
2: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
1: Igual si està prou bé, qui sap.
2: Segurament.
1: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cove o què?
2: Bueno, avui us porto un... O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
1: Són coses diferents.
2: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
1: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
2: Sí, sí, sí, és així. Ja està, no té cap diferència més.
1: No, molt bé, bueno. Molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat, això està molt bé.
2: Uns van als astres i altres van al cosmos. No sé què és més general.
1: Però, home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
2: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
0: Si l'escrius amb K, encara més.
2: Exacte. També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fàcil anar a la Lluna que treballar amb ell.
1: Segur, això també s'ha dit. Sí. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i evidentment era una conya, no? una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És no anterior al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Sí,
2: és que la gent s'ho creu tot.
1: Malament. Clar, però és que està molt
2: bé fet. No podeu fer bromes.
1: No es pot.
2: Parlem d'invents per anar a la Lluna que no han funcionat.
1: Va, segur que n'hi ha, segur.
2: Jo pensava que no n'hi havia, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
1: Veus?
2: N'he triat dos. Que no són els més estrambòtics, però, i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
1: Ah,
2: no s'han dut a la pràctica, eh? S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic. Però, bueno, jutgeu vosaltres.
1: L'Albert, que té 4 duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
2: Sí, sí. Exacte.
1: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
0: Fem un crowdfunding.
2: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
1: Home, és maco.
2: El nom està guapo.
1: Amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
2: Bueno, però el nom està guapo. Això, bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarroquet anirà cap a dalt, no?
1: Això tirarà sol.
2: Clar.
1: Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
2: No? O sigui, com a gas, tu gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques. Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
1: Clar,
2: perquè...
1: No.
3: Què pot sortir malament?
2: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
1: Fa de mal fer.
2: Sí.
1: És impopular, a més a més.
2: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, que serà Houston, suposo, no sé.
1: Sí.
2: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i fem de dues maneres. La primera fase de l'enlairament propulsat amb motors convencionals, no, del qual faci servir querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de la

0: atmosfera terrestre, doncs fem, engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs, no, bombes, petites bombes atòmiques que al detonar doncs impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no es va ser molt bona idea, no?
1: No.
0: I es va fer... És més, a l'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i en diferents llocs on es donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
1: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai que faria explotar...
0: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
0: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: No, segur, clar. Pobre home, saps?
0: Sí, clar, sí. Però bueno...
1: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé.
2: Era un mal
1: moment. No sí. Crec que la gent, els pobres camperols de perllà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
0: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah,
0: pugem a l'ascensor, no? Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, jo em passa, també.
0: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu.
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
0: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada, eh?
1: És tremendo, sí. No cal.
0: Però
1: no cal
0: bueno, com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer,
0: està tancat que fes esforç físic, diguem. Però bueno, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Ah, ep. Especial en va, eh?
0: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de
1: l'espai. Espaial,
0: no? Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
3: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure bé la curvatura de la Terra, segur.
0: Tot, si no és plana, perquè...
2: La Lluna és plana, o...
3: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
1: Sí, bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, eh? Bueno, va!
0: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
3: Ficar d'orbitar tot hòstia, sí.
0: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser, no? Sí. Vale.
3: No és mala idea,
0: Ojo, perquè... Ah, no, jo no...
1: Però quin era el plan?
0: El plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable... Un cable fins al terra, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que devia pesar i devia formar una quantitat de matèria espectacular, no? 35.000, has dit.
3: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient enmig del cap, imagina't. Sí.
0: Doncs, bueno, aquesta sembla una bona idea. No sembla una bona idea. Bueno, alguna va semblar bona idea, vale? Llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, doncs això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, Tot això?
0: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, o a la Lluna, ja que estem, o a l'estació internacional.
1: És que hi ha un muntacàrregues espaial, allò.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Vale, no? Doncs aquesta idea que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. Dius, per què? Pues no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
3: Home, sí.
0: Que això es veu...
3: És lleuger, és resistent.
0: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta, perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric, perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable, i a partir d'aquí anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi, la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi m'agrada. La idea és xula. Això sí.
3: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
0: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
1: I què?
0: Bueno, ho van provar, van trigar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
1: És un primer pas.
0: Sí,
1: és un primer pas.
0: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les sense ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
3: Jo veig allà, passant la nau allà a recollir la compra del Condis.
0: Home, està guapo.
3: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
0: Sí, clar, la putada si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
0: Acabes fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
0: Clar, 4 minuts.
1: Quantes escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
3: Això ho va fer en Goku, no?
1: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volia.
2: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous? Amb...
0: Camp Nous, sents cap a l'Asi.
3: Home,
1: sí, exacte.
2: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar?
3: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí.
1: Home, si ets català...
0: Si ets català, o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès, que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
0: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
0: Anar, sí, de la basura. Anar a embrutar i ja està, i anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf, eh?
0: Hi ha una pilota de golf.
1: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
0: exacte.
1: A golf, no?
0: Exacte.
3: Ah, sí, és veritat.
0: Sí. Hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar-vos a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto. Perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, super èpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
0: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, una mica és això, però, bueno... Sí, sí. Una cosa pragmàtica.
0: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan pollamos comio. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado. Bueno,
1: després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
0: Sí,
1: pues,
3: ja estaríem.
0: Quan marxem? Pues va ser això. Vale. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
1: Bueno, però això...
3: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
0: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, sí, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
3: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va ficar
1: expressa...
0: es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk. I va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo especial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions especials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
0: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
0: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, ah, no?
0: La de l'Apolo 11 va caure. Ostres. Bueno, sí que hi és postaterra.
1: Hi és, però va caure a terra.
0: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig,
0: sí.
1: Aquí, eh?
0: Sí.
3: Ah, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Va, exacte.
0: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que, sí, amb els que es viatjaven, doncs estan allà, perquè portar-los, tornar-los, fot molta mandra, els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí. Doncs
0: pues allò es va deixar allà.
1: Sí, sí.
0: I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo, no sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà. I que això
1: 96 bosses, eh?
0: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare de Déu.
0: De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
3: Ostres, jo pensava que el problema eren els tardígrets aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
2: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
3: Ja hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno... Escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tot aquella època que ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu, literalment, hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Abro bien, ya abro bien. Ahora ya veo por los dos. Ahora estoy bien, yo he mirado algo que flota. Como yo, en la peseta. También flota a mi izquierda el blanco, francés. Cuidado, baja como un meteorito picado.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
3: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miquel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
3: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
1: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
3: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. Amposta i Tortosa, el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols als íprims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
1: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF.
3: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
3: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
1: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0, gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
3: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys aquesta mateixa setmana que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
2: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge, precisament, pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió, precisament, a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies, el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb PP i Vox. Al febrer, van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril, també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I, per últim, van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti i el dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
4: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
1: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
5: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
7: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
6: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell, pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
9: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
8: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
1: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de sers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
1: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
1: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
1: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa dos anys.
1: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble la darrera entitat bancària. Ara fa dos anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargola és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
11: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
10: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
11: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyar en el seu moment el concurs.
10: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
0: I hem de parlar també de la Biennal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
1: La sisena edició es farà d'aquí a dues setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Campdevànol prepara la sisena edició de la Biennal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
13: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
12: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Biennal cap al futur del sector.
13: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
12: Un dels objectius és acostar l'indústria als joves, que coneguin les empreses del territori, les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
13: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca. Però els hem de donar les eines necessàries, tant d'habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
12: La sisena Bienal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
0: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
1: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
0: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
1: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
15: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat, des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
14: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
0: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplert, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
1: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
0: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
16: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el Parquet, edifici ben peculiar, edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
17: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar, i visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
16: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verger Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
1: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
18: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats amb places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja. Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
0: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la cinquena jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
19: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del centre, des del cercle central, que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda cinquena plaça, a falta de que juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
0: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
1: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el pla de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
0: I recuperem el futbol masculí a la primera federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
20: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3 de 3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
21: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
20: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
1: Pel que fa a l'altre representant català a la primera federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de les 4 a casa davant el Rayo Majadahonda.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
4: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
6: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola negra.
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: ¿Por qué t'han echado la bola negra?
11: ¿Qué t'han dicho?
12: Que soy homosexual.
13: Buen chico.
4: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
14: Soy Joe. Yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
15: Nunca había tenido una mejor amiga.
14: Yo tampoco. ¡Vamos!
4: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
16: Volvemos a casa.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
18: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
17: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
18: Bon dia, Eduard.
17: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
18: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
17: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
18: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU, mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
17: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
18: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
17: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
7: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre, Amposta i Tortosa. El cel era molt més ennuvolat, però a mesura que ha anat avançant el matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on, recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
17: I en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
18: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
17: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0. Gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
18: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
17: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
18: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
8: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
9: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
17: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya.
18: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I, per últim, van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
17: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
18: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
17: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
18: El president del partit a la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
10: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
17: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
10: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
18: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
11: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de

0: L'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
1: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
2: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
1: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
3: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
0: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
4: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
5: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
4: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
3: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
0: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
3: I més successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
0: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
3: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
0: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
3: <t'en> I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
0: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món, en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat

0: en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
1: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
0: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
1: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
0: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
0: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
1: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
0: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
3: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
2: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
1: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
0: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
4: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà de premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
1: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del Peacock d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
5: Rubí viu en aquests moments l'equador del Pick-up Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
6: Està en exposició connectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals també, dansa, els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
5: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
1: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
0: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
7: Fa un parell d'hores ha començat la 7a edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho expliquen Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
8: Des del bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
9: Ambientar-s'ho, vamos, aquest any el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora i, per altra banda, també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
7: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
9: El que permeten és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarrega en el mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir del festival d'una forma més autònoma.
7: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
0: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
11: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
1: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara a mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
13: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
12: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
0: I demà torn per l'Europa, que rebrà a Can Dragó el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 de la tarda.
1: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
14: Aquest dissabte, a 7:45 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Aleix Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
15: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
14: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
1: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
0: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a les 6 al Bilbao Bàsquet. A les 9 del vespre serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A les 12 del migdia, el Joventut visitarà el Breogán. A les 5 de la tarda, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a les 6, el Lleida jugarà a la pista del València.
1: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carmen Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: En successos, la policia municipal de Girona ha detingut aquest divendres un jove de 19 anys acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, danys, furt d'ús de vehicle i conducció temerària. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda quan els agents van detectar una moto a la zona de Font del Rei que circulava sense claus, fet que indica que podria ser robada. En veure els agents, el conductor i el passatger van abandonar la moto i van fugir corrents. El conductor va escapolir-se, però el passatger va recuperar la moto i durant la fugida va xocar contra un vehicle policial i dos agents van resultar ferits lleus. D'altra banda, Cardedeu, el Vallès Oriental, ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que ha omplert el pati de Vila Paquita de música, gastronomia i cultura valenciana. El vermut i la paella popular han estat alguns dels protagonistes d'una trobada que també ha servit per compartir i reivindicar aquesta cultura. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
3: A Cardedeu, el pati de Vila Paquita ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que reivindica la cultura valenciana a través de la música i la gastronomia. La jornada ha començat amb un vermut amenitzat amb música en directe que ha reunit famílies i participants en un ambient festiu i distès. Així valoren la celebració des de l'organització.
4: És una jornada festiva, que tothom està convidat, a un nivell gastronòmic,
5: cultural, musical.
4: Sí, i és una jornada de passar-ho bé i ser comunitat.
3: Després del vermut, la jornada ha continuat amb una paella popular en una trobada que busca mantenir vius els vincles amb la cultura valenciana i convertir la gastronomia i la música en espais de comunitat.
1: És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del Parc Natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el cap i a la fi, acaba sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim 2 cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però ho anem fent a un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos, amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que a mesura que anem pujant el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs, hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. El monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no? Sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no? Per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és cap al nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del Priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del Priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del Priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la Rojal, l'Arbussana, el Negret, que ens aporten la riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria! Adéu, Esguard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, podríem dir, la muntanya sagrada dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, al cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim, 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment.
1: Eh?
3: Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Els trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
4: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'Ermita Cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic, amb uns absis preciosos, i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Collsacabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
4: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
4: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
4: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
4: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè es va estar bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
4: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
4: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 1-20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
4: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
4: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
4: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: El parc de Torres del Paine a mi m'agrada molt. Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial. Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del Refugi Chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al Refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre, fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordensfjall, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament, un mirador britànic, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, vam fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glaciar Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glaciar Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac POE. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac POE i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran aquest dissabte als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol, sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. En plana local, l'Ateneu Mojenc de Mojol, al Penedès, torna avui a maridar gastronomia local, música en directe i jocs per tota la família en la 8a edició del Mojatast, la festa gastronòmica programada a la plaça de l'Església, des de Canal 20, Olèrdola, de la Raimon de Cara.
3: L'activitat es viu entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb la previsió de reunir a 300 persones. La música en directe la posa Crom Acústics i la zona de jocs està amenitzada per Aventiart. Elsa Vila és la presidenta de l'Ateneu Mojenc.
4: Sí que ja vam millorar o ampliar l'espai traslladant els jocs a la plaça Tadeu, que abans ho fèiem inicialment tot junt, no? A la plaça de l'Església. Per nosaltres és emblemàtic aquesta plaça, el seu fanal, la seva església, la llum que hi ha aquest mes de setembre, no? Que encara ens acompanya, per poder estar a la fresca i que, en principi, no ens plantegem un altre lloc.
3: Qui vulgui gaudir de la degustació podrà comprar el tiquet de degustació per 12 euros, que inclou un aperitiu, escollir entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir-ne entre 7 opcions, una beguda i un postre, a escollir-ne entre 3 opcions. La novetat enguany és que s'incorpora a meitat de preu mig tiquet de degustació.
1: També en Cultura Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè. Avui, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels moments més esperats, el Correfoc. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
1: Papallones de vidre al meu estómac, càlides espirals suaus de colors, aparicions dolces inconcebibles. Sembla que no puc parar més boig.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

potser ens hauríem de preocupar. I notem que totes les coses que hauríem d'haver resolt no les hem resolt encara. A poc a poc se'ns ha anat acumulant la feina i tot està per fer. I les promeses, sobretot les que mai ens vam dir, de tan secretes, de tan callades, encara s'han de complir, si és que s'han de complir algun dia. Que mai hem plantat cara als nostres somnis, però tampoc als problemes que arrosseguem de fa temps. Què volem ser, què volem dir, qui volem ser, si ho tenim clar, com ho hauríem de fer, qui podríem comptar, comptes amb mi, compto amb tu, sí, potser ens hauríem de preocupar.

Jo em preocupo i de vegades tinc por. Però de sobte, com qui no vol la cosa, d'un dia per l'altre me n'oblido. I a la llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento, em tranquil·litza. No sé com, però em tranquil·litza.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han matejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi a un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat. Aquest vespre tindrà lloc un dels moments més esperats. Serà 9:15 al Passeig de Gràcia. Arribarà al correfoc de la Mercè. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de Lamisi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Thema Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, la principal mobilització és a la capital espanyola amb una manifestació convocada d'aquí a 30 minuts a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Precisament la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Escoltem a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge. La Garriga viu l'inici de la programació per celebrar el centenari del Teatre al Patronat, un dissabte festiu amb activitats infantils i una xocolatada. Allà hi tenim el company de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
3: La Garriga viu una jornada molt especial amb el primer acte per commemorar el centenari del Teatre al Patronat. Tot plegat és justament una setmana després que es complís aquest aniversari, ja que el teatre es va inaugurar el 19 de setembre de 1926. Va començar sent un patronat de caràcter parroquial, depenent de la parròquia de Sant Esteve del municipi, i no va ser fins als anys 90 que l'Ajuntament va adquirir l'edifici, el va reformar i des de llavors hi fa programació estable per totes les edats. L'espectacle infantil Zoom de la companyia La Tresca i la Barresca ha estat l'inici i tot just d'aquí uns minuts serà el torn d'una xocolatada i dels parlaments institucionals. I serà llavors a les 7 de la tarda quan comenci l'espectacle Sustrai de la companyia Circus dins del teatre que dona inici a la temporada tardo-hivern del patronat de la Garriga d'aquest any del centenari.
1: Gràcies, Jordi. També en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè i, de fet, aquest vespre a 8:45 al Passeig de Gràcia arribarà un dels moments més esperats amb el correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, molt bona jornada i benvinguts a Vampiressados 445, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el 9FM. Jo em dic Jordi Remolins, sóc amb tot el sordat del món el puto pitjor DJ del planeta Terra, amb moltíssima diferència. Avui començarem sentint el Giancarlo, en Giampiero Reverberi, interpretant el Cimitero di Tucson.

Aquest era Sidney Barrett, amb un tema que també es diu de forma bastant semblant al del germà Gianfranco en Giampiero. En aquest cas és Nel Cimetière de Turin. Bé, perquè ens agrada fer jocs de paraules perquè som una mica tontets. Bé, quan dic som em refereixo a mi mateix, però segurament és una forma d'autodefensa, de dir, bueno, no seré l'únic tontet, i no, realment no sóc l'únic tontet que hi ha al planeta. De fet, musicalment, moltes vegades em trobo discutint absurditats. Per exemple, gent que, no, és que els diversiones és el que la gent vol sentir, és el que li agrada, porten ambient. Sí, porten ambient, doncs tu, jo què sé, porta aquí unes majorets i, o com l'altre dia els mexicans que van fer la festa del Grito, també hi havia la tira de gent, però bàsicament el que és diversioners és un grup de joves que es guanyen molt bé la vida tocant coses tristíssimes i que quan van sortir ho feien moltíssim millor i com a mínim barrejaven cançons així una mica d'autor, no versions d'allò més convencionals com el Gloria de l'Umberto Tuzzi o de Final Countdown, sinó que hi posaven una mica de bona teca. Ara ja pràcticament la seva solvència brilla per l'absència. Sentim algú que sí que té talent i que el demostra, com són el Chop Talk, amb un tema que es diu Ramona.

0: pregunta-li si té tabac.
1: Ens hem acabat l'últim paquet. Te'n queda de tabac?
0: Només uns quants, per ara pel camí. Demà te'ls torno, t'ho juro. Es pot saber per què no diu res?
1: Perquè pensa. Li costa més que la resta de la gent perquè li falten no sé quins cromosomes. Vaja, això és el que diuen els metges. També podria ser que fos burro i prou. Noi, que és per avui, vinga.
2: En Kevin va sospesar totes les opcions, però quan les va haver sospesades, va decidir seguir el consell del seu amic imaginari, l'Alan.
3: Digues a aquest parell de torrepipes que si no es poden pagar el bici que es fotin. I escolta una cosa, si amb això no en tenen prou, me'ls envies a mi que ja me n'encarregaré.
1: Tu agafa el que li prenc el tabac.
2: En Kevin no sabia què fer. Estava una mica espantat, però això no volia dir que estigués disposat a deixar-se prendre el tabac. I tot d'una se li va encendre la bombeta. Només calia que agafés les fotos que havia fet a l'Anastàsia i en Charlie i les ensenyés al seu pare.
1: Això no es fuma. Què collons repre... Pareu-vos un moment. Que t'estàs fotent la meva cervesa o què?
0: Oh, quina gràcia, oi? Amb aquesta llum sembles més jo que tu. Oh, ja és ben veritat, ja, que la càmera engreixa una mica.
1: Tio, com t'he de dir que no em gorregis la cervesa i no et facis la parenta?
2: L'inconvenient d'haver ensenyat les fotos en Percy era que ja no podria fer xantatge en Charlie. Però en aquell moment, en Kevin només li interessava saber que tenia tabac per dies.

I de la Itàlia, de la Clàudia Mori, que ens interpretava Buonasera, dottore, ens en anem fins a Singapur, que és un viatge que hi ha gent que li agrada fer. A mi no crec que em veguin gaire més lluny d'Europa, de l'Europa civilitzada, i potser, si en alguna ocasió es dona el cas de creuar l'Atlàntic, però cap al nord, no cap al sud, si és possible. Doncs això, ens anem cap a Singapur per sentir una banda de greencore que ens toca un tema que no patiu, que no és massa llarg i que es diu Spiralize.

Des de Manchester, els Stone Roses, deixant la seva petjada, en aquest cas no ecològica, sinó en aquest cas melòdica, amb un Made of Stone que perviu en el decurs de les dècades. Un altre tema de la mateixa banda, molt breu, és Elizabeth, My Dear, que sona exactament així.

0: cobrat diners de la Seguretat Social i no te'ls has partit.
1: Me'ls havia guanyat jo, eren meus.
0: T'aviso, pobre tu que no fluixis la mosca, tinc necessitats jo. I és fàcil que el nano també en tingui alguna.
1: Sí, el que el nano necessita és un cap que volti rodó.
0: Ai, Percy, no sé com tu fas, que sempre m'acabes fent riure. Ara me n'has fet venir ganes. I si aquest vespre quedessis a veure a casa, ja ho veuràs com no te'n penediràs.
1: No puc. Es veu que tinc un combat amb no sé qui al moll. Em paguen $300 només per deixar-me estovar. D'això en dic diner fàcil.
0: Doncs dona'm calés que me'n vaig de paradors.
1: Guanya-te'ls, foca. Au, aquí et quedes. No m'has tocat.
0: Ja veurem si et dura gaire el bon humor. Ves-me a buscar el telèfon, corre. I un altre covata també.

Scarborough Fair del Simon & Garfunkel utilitza exactament la mateixa tonada que l'Elizabeth Maider dels Stone Roses, tot i que els primers l'utilitzaven com una mena de crítica a la monarquia britànica, mentre que Simon & Garfunkel simplement van fer una bonica melodia que quadrava i a més li donava un to una mica més medieval al seu repertori. Tirem endavant amb un tema bastant més tecnificat, en aquest cas de la neve i el seu History, Sobat.

El duet musical format per Andrea Tirone i Roberto Conigliaro, els Mean Enterprise, versionant un tema que precisament abans he esmentat. O sigui que dic un tema que és massa evident que el facin els Diversiones i llavors el poso en el mateix Vampire Sounds. Ni tan sols tinc la decència de dissimular una mica i deixar-ho pel cap de 4 o 5 programes, no? De fer el mateix. Però bé, la versió que en fan els Mean Enterprises em sembla bastant més brillant i bé, una mica més innovadora, no?, que la dels Diversiones dels collons. Ja que hi estem posats, podríem buscar quin va ser el millor moment del 444?

Doncs sí, en aquesta ocasió he triat, així aleatòriament, els Hot Freaks i aquest Girlfriend of the Mind, tot i recomanar-vos que, si podeu, us sentiu sencer el 444 i també el 444,4, que era el Revampiresados, on agafava material, el millor material, de 20 programes des del 421 fins al 440. Travessem els Alps i ens anem cap a terres francòfones per sentir l'Alain Kahn i aquesta incursió en Amanuit.

0: Com estan les apostes?
1: Ara mateix, 20 a 1, que el borratxo no aguanta 6 assalts seguits.
0: Això les normals, i les altres?
1: 5 a 1, que en treu uns quants ossos trencats. Més de 3, premi doble. I com a oferta especial del dia, 50 a 1, que el desgraciat la dinya a la lona i queda estès com un sac de patates bullides xafades.
0: I aviam, què em dones si el molt subnormal acaba el primer assalt amb la mandíbula trencada i un parell de costelles fracturades, el segon amb el nas trencat i la melsa rebentada, i si a més es mor de traumatisme craniencefàlic durant el cinquè assalt o abans i tot?
1: Aquesta és la superespecial superil·legal, 71, però l'ha de dinyar de traumatisme craniencefàlic. No s'hi valen vessaments cerebrals, ni infarts, ni aneurismes, ni hòsties.

Lucas és la segona composició que sentim de Gianfranco en Giampiero Reverberi. Gianfranco era compositor, sobretot de música per Spaghetti Westerns. Va néixer el 1934 i va morir el 2024, amb 90 anys. 89, encara no havia fet els 90, però déu-n'hi-do la trajectòria que va tindre aquest genovès que sempre tindrem a les nostres orelles. També tindrem el seu germà Giampiero, amb qui, sobretot, va fer la banda sonora dels temes que estem sentint avui, que pertanyen a la seqüela de la pel·lícula Django i que es va anomenar Preparati la bara, i que em va sortir uns resultats musicals, crec que bastant espectaculars, bastant. Seguim el nostre trajecte d'avui, en aquest cas sentint els West Side Cowboys amb un tema 9999999, i no vull fer propaganda de cap diari, que llavors, total, perquè et cardin a fora. La cançó es diu Paper Chains.

Antonio Luque, més conegut com a Senyor Chinarro, és un malagueny que va versionar La Casa del Misterio dels Il·legales i li va quedar prou bé i prou original com per que el puguem escoltar a Vampiresados. A Vampiresados també sentim freqüentment Els Il·legales. I en aquest cas retornarem al seu últim àlbum, al seu últim perquè no n'hi haurà més. Es deia Joven y Arrogante i ens sentim el tema que li donava nom i que per mi definia bastant qui era el Jorge Martínez, un tio que no necessitava padrins perquè ell mateix s'apadrinava.

0: nit, senyores i senyors, els dependents del barri, els dirigents sindicals i un grup escollit de membres del consistori i de les forces de seguretat els donen la benvinguda a aquesta vetllada especial de violència gratuïta i totalment il·legal. En aquest racó, el campió imbatut de boxe il·legal sense guants amb un historial rècord de 32 victòries consecutives, 22 per KO, 4 per coma i 6 per mort del contrincant. Amb tots vostès, Gary Morgan, àlies l'Esponellador. L'aspirant d'aquesta nit és aquella desferra humana que veuen allà. Un pobre borratxo que es fa dir Percy Spencer.
1: Borratxo! Mata! Pobre! Venta-li el cervell!
2: Tio, el cigarro!
3: Aixeca't, vinga, mitja merda fastidós que fots pena. Com abans t'aixequis, abans acabaràs de patir, idiota.
4: Ves a la merda, maricón.
3: Serà bufar i fer ampolles, més fàcil que no em pensava.
4: Ja n'has vist prou la pensió per llarga malaltia, espavilat?
3: Collons, aixeca't, borratxo de merda.
4: On és el cigarro? T'aviso que el pagaràs car, aquest error. Era l'últim que em quedava.
5: Ho sento, no s'ha mort.
3: Què hi farem? No es pot matar tot el que és gras. T'he desgraciat la teva paga. Va, som-hi, nois.

de Nova Orleans, uns coneguts de fa no gaires programes, els Twisted Teens, cantaven aquesta jabalina que m'ha fet pensar en el tema dels Pixies, des del seu àlbum Bossa Nova, on van practicar aquell surf espacial tan especial i tan identificable, interpretant també un tema que es deia gairebé igual, Jabalina.

L'escocesa Isobel Campbell, antiga membre dels Belle and Sebastian, crec que ho va ser durant 19 anys, i, a més, exlideressa del Gentle Waves, ara en solitari, bueno, ja fa temps que actua en solitari, ens portava aquest Together Celestial que, perquè tingui una mica de contrast, doncs potser que recorrem a uns animals que es diuen Lippemania, i que segur que no es diuen Lippemania, que ja ho he pronunciat amb el puto cul, però que fan una música bastant més salvatge i jo diria que fins i tot inclassificable. No one can hear you in here.

0: Senyor alcalde, li he de comunicar que el pressupost de les obres s'ha duplicat. Em sembla que he portat tota la documentació que fa el cas. Ai, caram, Spencer, encara ets viu.
1: Vull donar-te les gràcies per la feineta i els calés. No tindries cap més combat preparat?
0: Ja m'ho miraré i ja t'entendré alguna cosa. Ara mateix tinc molta feina.
1: No passa res. Ah, i una altra cosa. A l'aparenta ni mitja paraula dels calés.
2: Percy Spencer?
1: Qui coi ets, tu?
2: Vinc a informar-lo que a partir d'aquest mes deixarà de percebre la pensió per llarga malaltia.
1: I a mi què m'expliques, tio? Doncs ja cobraré de benestar social. Fot el camp de casa meva, va.
2: Dropo paràsit.
1: Si no hi estàs d'acord, vés a parlar amb el govern, imbècil de merda. Si el govern es pensa que ell tot sol podrà més que en Percy Spencer...

Existen herides dels Mujeres que aquest últim cap de setmana van actuar al Mercat de Música Viva en dos concerts, tot i que utilitzant dos noms diferents segons se m'ha informat, i m'ho crec perfectament. Aquest tema, Existen herides, tenia aquest final instrumental que m'ha recordat moltíssim el del Sensitive dels Film Eyes, que com que el sentim tot sovint, ara mateix no tornaré a posar perquè sóc un pesat, però sóc un pesat amb una certa mesura. Sí que sentirem l'últim tema dels germans Reverberi, You'd Better Smile, acompanyats aquí pel cantant Nicolà Di Bari, que hi posava la seva veu. Smile, you better never cry. A man like you should never shed a tear. Smile, each time you'd better smile. When things go wrong, so wrong, you wish

0: El predicador. Monarquia 21. Sobrevivíem als anys 80 amb tota aquella merda de gent d'ultradreta que no dissimulava de ser-ne, amb gent d'ultradreta que es feia passar per socialista o fins i tot comunista, i també per gent que simplement pel gust de provocar es posaven una gorra de les SS o una esvàstica al braç i ja tenies a tots els ultradretans d'una banda i l'altra esverats i maltractant-los, encara que sabies perfectament que representaven únicament un happening artístic. Ara mateix, en temps on la ironia està mal vista, el sarcasme és il·legal i el cinisme, el veritable, és considerat com a mereixedor de pena de mort, simplement respirem. En aquella època de la meva adolescència, sortia al balcó del número 16 del carrer d'Anestesia de Ripoll i mirava si hi havia algun amic a la plaça dels Porcs. La plaça dels Porcs aleshores s'anomenava d'Espanya, que pel fet seria bastant el mateix o segurament pitjor. Si n'hi havia algun d'amic, baixava i començàvem a xerrar, a fotre'ns dels vius, dels morts, de qui els vetlla i de qui encara havia de néixer. Jugàvem a pilota, a dir-li feixista al Segura, o pajero al pajero, que era un individu que vivia sobre del bar Múnich, que tenia fama de pagar perquè els nois es deixessin tocar, tot i que la majoria saltaven els grons a les escales de 5 en 5 amb les 50 o 100 pessetes que els havia pagat abans de deixar-se arribar als baixos. El que més agraeixo d'aquell temps eren les converses que teníem. Alguns companys ja es veia que mai allargarien més enllà de les ventositats que sortien del seu esfínter, i d'altres podien plantejar-te contradiccions que feien trontollar allò que contemplaves d'una manera o d'una altra. El mes de maig de 1985 no estava passant la meva millor època. Després de la final de Heysel, que la Juventus va guanyar de forma lamentable i de penal al Liverpool amb 39 difunts a la graderia, majoritàriament italians, vam trobar-nos en un banc de la plaça dels Porcs. Si haguessin guanyat els anglesos, hauria estat fins i tot pitjor. Però alguns amics estaven indignadíssims amb els aficionats del Liverpool, a qui consideraven pitjor que Hitler, Mussolini i Franco junts. A Felipe González ni se'ls acudia sumar-lo a la qüestió. Si aleshores ja hagués llegit Febre a les grades de Nick Hornby, hauria tingut raons per contradir-los. Si mai et llegiu, sabreu per què ho dic. Puta vida intermèdia. El cas és que aquell era el nostre hàbitat, la nostra xarxa social. No era ni millor ni pitjor que qualsevol altra, però era la nostra. I ens hi trobàvem amb en Joan del carrer Tallaferro, l'Eugeni del carrer de les Vinyes, en Xevi del carrer Progrés, en Pep del barri de Sant Pere, en Jesús de la carretera de Barcelona i alguns altres que, perdoneu-me les llacunes de la memòria, no recordo o alguns prefereixo no recordar. Ara mateix veig grups de joves, cadascun amb un dispositiu digital a les mans, esperant rebre instruccions. A casa no hi va arribar el telèfon fins al 1987, just abans que marxés el servei militar, per poder respondre a les poques trucades que els vaig fer des del puto campament de Talarn on ens tenien legalment segrestats. Hi ha tarats que creuen que la societat d'aleshores era millor perquè havíem de fer la mili. Hi ha tarats que creuen que la societat actual és millor perquè disposem d'intel·ligència artificial. I no ens cal pensar per nosaltres mateixos. Jo mateix ja fa temps que he deixat de creure i fins i tot de pensar. Però si em deixessin triar entre tornar a néixer el 1970 i ser un vampir el 2026 o fer-ho ara per ser un autòmat dependent de la pantalla d'aquí uns anys, com ja ho són ara amb micromonarquies endogàmiques, la primera opció seria la meva. Encara que m'equivoqui. Encara que en Sala Martín i la seva lamentable forma de vestir, pensar i defecar tinguin raó.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng, cảm nhận ánh sáng đến.

La primera bola extra ens arribava des de Copenhague, Dinamarca, amb el guitarrista i compositor Christian Key, que, segons sembla, interpreta una música afrobeat amb influències també groove i li queda no pas gens malament. La banda es diu així, Key, i el tema que n'hem sentit, Nangam. Pel segon bola extra, que no sé si en sentirem gaires més perquè va justet, justet de temps, l'anem a buscar a Austràlia amb els Emil and the Sniffers i el títol és Jerkin'.

No sé si eren gallegues, però dissabte passat, que es feia la festa del Grito a Sant Joan de les Abadeses, vaig arribar amb el cotxe i vaig pensar, va, aparca aquí a les 5 fonts, que hi ha bastant lloc normalment, però bueno, estava ple com de caravanes i no hi havia pràcticament espai. Bueno, i vaig fer la volta a les 5 fonts en el sentit que s'ha de donar la volta, o sigui, per la dreta i sortir per alt, per l'esquerra. Però hi havia un cotxe que estava sortint, no? Estava desaparcant, i vaig pensar, mira, ja tens lloc. I hi havia un altre cotxe que en lloc d'anar en la direcció que s'ha... O sigui, en la direcció contrària a les agulles del rellotge, no, en el sentit correcte de les agulles del rellotge, doncs elles ho feien al revés, ho feien en el sentit contrari, anaven conduint dues dones d'una certa edat, vull dir que aviam, que estaven més a prop, teòricament, de la caixa que no pas, no de la caixa d'estalvis, de la caixa de... o de la incineradora que no pas jo, no? Que veiem que també hi estic bastant a la vora, que tampoc vull ara treure'm anys, que ja ho faig habitualment. El cas és que una d'aquelles dones va sortir, va esprintar, bueno, es va esprintar amb una velocitat lamentable, sí, una rata coixa que hagués anat més ràpid, i es va ficar just a l'espai que acabava de deixar aquell cotxe. Jo vaig arribar i vaig fer el gest de voler-m'hi posar, però vaig veure que aquella dona, que no portava ni matrícula, ni volant, ni carrosseria, ni hòsties, ni motor, estava plantada allà al mig. I vaig obrir una mica la finestra i li vaig dir, a veure, dic, no sóc d'entrar en conflicte, no? Dic, però això no, això que esteu fent, no ho sé, no ens discutirem pas, ja podeu... I aquella dona simplement va fer el gest, volent dir, bueno... I vaig pensar, mira, quina felicitat, no?, aquesta dona, que està fent veure que és un cotxe perquè hi pugui aparcar la seva... No sé si era la seva companya, si tenien relacions sexuals, o simplement si s'havien llepat alguna vegada, no ho sé. No sé què hi havia entre elles dues. Sí que sé que una li estava guardant l'espai a l'altra i vaig pensar, Remo, tio, aquí mateix, aquí a quatre passes hi ha lloc, tu ets... suposadament més jove, hi vas i surts, i a més portava la furgoneta i portava una bicicleta, la bicicleta elèctrica del meu pare, que és una d'aquestes plegables que ens hem adaptat. Vaig baixar la bicicleta, vaig creuar el pont, vaig passar el pont del Pont Nou, i per tornar, bueno, doncs res, tampoc és que em costés gaire esforç, més al contrari. Però vaig pensar... O sigui, el que vaig pensar en aquell moment, que no vull dir que ho siguin ni molt menys, vaig pensar, males putes? Va, sentim l'últim tema, l'última bola extra, la quarta bola extra, que pertany als Essex Green i que es diu Don't Know Why You Stay, que és el que diria Joan Garcia i que de fet ho dirà quan s'acabi aquest tema.

0: Això és Vampiresados, el teu pitjor malson sonora amb Ginaski. Encara estàs aquí?
1: Bueno, quan no hi sigui em trobareu a faltar. Va, fins la setmana entrant. Adéu. Oh,

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides. Una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers. I un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operant després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat de llogateres reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

my element. Lost hold of the wheel. I didn't anticipate.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre del Madrid aquesta tarda i vespre amb el lema Ni un americanment més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar, de fet, ha amenaçat a implantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. De tot això, la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Moment de parlar de cultura. La nova porta de l'infern ha enlluernat el correfoc de les festes de la Mercè fa una estona al Passeig de Gràcia. Es tracta d'una infraestructura de 14 metres d'amplada i 7 d'alçada, dissenyada per l'artista Daniel Esteban, que ha ocupat pràcticament tot el tram central d'aquesta noble avinguda. Era la novetat d'enguany i ha estat un dels grans reclams abans que el foc ressaltés tot el muntatge, i és que s'ha fet amb prop d'un miler de representacions de parts del cos, com ara braços, peus, torsos i cames. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, la trentena de colles han desfilat amb els seus diables, les bèsties i dracs. L'espectacle ha concentrat milers de persones, entre seguidors barcelonins i també turistes. D'altra banda, parlem també de cinema, perquè la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74è Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara. El nom propi de la nit, però, ha estat el de Mike Leigh i el seu manifest en defensa dels serveis socials públics Tender Loving Care, un film que s'ha erigit amb la Conxa d'Or, a més de rebre l'estatueta a millor guió i millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn. El curtmetratge Ningú Borda, una producció de l'ESCAC dirigit per Julia Colwell Serra, ha estat distingida amb una menció especial de la secció Nest. D'altra banda, en plana de successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut sobre la 1, el número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades: un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La Veu de Sant Joan, també per internet.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.